0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No estem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

Peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

Temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada a la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit. Diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: Si coneixes Estam i està el tram.
1: Si m'enamore.
0: Si està l'has ballato. I està l'has cantato.
2: Falta un tobogán al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

En apenas 10 minutets xapleguem a les 9. Seimi, amb Oli Mars. I tanquem la paraeta del despertador amb Tangerine. Un saludo al Tommy Fantasma, un plaer, que tingues molt bon dia.

tot això ho farem en companyia de G-Sport, que s'encarreguen del patrocini, que s'encarreguen de vestir els nostres esportistes. G-Sport, prendes esportives per a esportistes, pensades, dissenyades i fabricades per esportistes. Recordo que G-Sport és una de les poques empreses espanyoles que s'encarreguen de portar a terme tot el procés de fabricació de les seues prendes. Estan a Xàtiva, a la carretera de Simat 14 i a la web gsport.es. A més, agafem la primera pàgina ja de la premsa musical per conèixer l'efemèride. Per conèixer que avui tenim com a protagonista a Gaynor Hopkins. Bueno, pues per este nom, ni idea, eh? A mi tampoc me sona de res. Però sí, si vos dic el seu nom artístic, la coneguem com a Bonnie Tyler. Bueno, pues Gaynor Hopkins és Bonnie Tyler. Ella va néixer tal dia com avui, però de 1951 a Gales, el Regne Unit. És cantant, compositora, empresària i filantropa. La seva veu, bueno, pues molt característica e inconfundible. Una veu així forta, ronca, aspra. Va començar com a cantant en Swansea. Taylor va saltar després de la fama amb el llançament en 1977 de 206, Lost in Friends i More Than a Lover. Però la seva cançó, It's a Heartache, va ser la que va fer que la seva veu creuera el charco, l'Atlàntic, alcançant nombrosos números 1 en països d'Europa i dels Estats Units. En el 79 va guanyar el Festival Mundial de la Canció Popular gràcies a Stealing on the Edge of the Ocean. La seva carrera estava en lo més alt. I en 1980 llançaria èxits que encara no ens hem cansat d'escoltar, com el Total Eclipse of the Heart, Holding, Out of a Hero o Here She Comes. En la dècada dels 90 va tindre molt d'èxit, sobretot a Europa. I si me pregunteu si ella continua en actiu, bueno, pues clar que sí, perquè un artista mai more, mai pot parar. Avui anem a quedar-nos amb la veu de Bonnie Tyler. Avui ens quedem amb ella perquè és el seu aniversari. I entre tots els seus grans èxits, bueno, pues el Total Eclipse of the Heart, que és un dels que més ens agraden per ací. Bleliters, bleliteres, que tingueu tots molt bon dia. Acompanyant-vos, Jessica Mesa.

0: que escoltem és la cançó més venuda en l'última setmana a Espanya. Està dins de l'àlbum, que també és el més venut de tots, el Superventes, el Bifop. És l'últim que ha presentat Quevedo. La Graciosa compta amb la col·laboració del Elvis Crespo.
1: En la graciosa la vida más sabrosa.
2: En G-Sport mantenemos vivo el hecho a mano en España. El arte de crear algo desde cero, de crear prendas por deportistas para deportistas, tomando como base la pasión por el deporte. Te acompañamos en tus entrenamientos y competiciones de ciclismo, running, trail y triatlón. Descubre nuestras prendas y gama custom en gsport.es o visitando nuestra tienda física en Carretera Simat 14, Xàtiva.
3: La música al 100%. Matins de Blue Radio.

Samurai es sorprendía amb el tema Los paracaídos, que se va a colar en la nostra llista. I no se va a fer de rogar, i uns dies després publicava este altre, Baldosas Amarillas. És que Samurai presenta nou àlbum en aquest 2026. Pues per el poquet que coneguem d'este nou àlbum, ens va encantar, va ser un dels imprescindibles per ací. Un tema més i donarem per complet el temps del 100% Radio Fórmula. Es quedem amb Luis Tomilson i este Lemonade.

Ens quedem amb la previsió de l'oratge en la que llegim a través de la web oratgeneta.com. Avui es diuen setmana d'oratge estable i no massa calorosa. Les pluges de divendres han suportat un xicotet canvi en la dinàmica meteorològica. Localment van ser intenses i persistents. Les temperatures van marcar valors de tardor més que d'esta època de l'any. La qual cosa va fer patir a molta gent ara que estem en temps de bodes, de comunions. Però tal i com estava previst el cap de setmana, vam recuperar el sol i les temperatures van pujar. I encetem ara una nova setmana amb poques novetats. Pel que fa a la pluja, només en les zones... En les zones del nord de la comunitat podria caure alguna gota, però a la resta, res. Les temperatures seran altes, però el que toca per esta època de l'any, sense passar-se. Sol, temperatures més altes i la mar prou encalmada per donar avui el tre d'eixida a la penúltima setmana oficial de la primavera. Ho farem amb temperatures un poc més altes que les del cap de setmana, però sense passar-se. Demà dimarts l'ambient serà més humit, però fresc en generalitzar-se i reforçar-se el vent de llevant, que deixarà també la mar més alterada i acumularà més núvols a la costa, però sense deixar precipitacions. I això serà la tònica de bona part de la setmana, marcada per el vent de llevant i per temperatures que dimecres i dijous encara podrien baixar algun grauet i amb vent de llevant, que no deixarà pujar massa les temperatures, tot i que l'ambient sí que quedarà un poc més boscós. Visitem l'últim model d'Emet i vegem les temperatures. Bueno, vegem què se van a comportar, eh? Màxima, la més alta per avui, eh? Avui la màxima prevista a Xàtiva, 32 graus. Perquè demà seran 28, a l'altre 25. I així més o menys és com continuem. Les mínimes se queden en torn a 16-17 graus. Setmana suportable. Pareix que serà esta pel que fa a les temperatures. Alcancem les 10 en qüestió de segons. Seguida continuem informant-nos amb el nostre company Ricardo Chaffer i amb el patrocini en els matins de Blu.

Escoltava Mariana Grande i la seva nova cançó. Anem a parlar-te d'ella. Ariana Grande anuncia a través de xarxes socials Petal. Este serà l'octau àlbum d'estudi que publique i que aplegarà el pròxim 31 de juliol. El disc compta estarà format per 12 cançons i esta que t'acabem de posar és la primera que ens avança. Hey Dada i Made For You Love Me. Un tema que, segons diu la nota de premsa, correspon a un mig temps produït per Martin i que ella mateix descriu com a una de les cançons amb la qual se sent més orgullosa de tota la seva carrera. I sobre la temàtica de l'àlbum, bueno, pues diu això, se centrarà en romper con todo tipo de vínculos negativos, ya sean mis propios monstruos en mi propia cabeza, voces externas o cosas que ya no me sirven. Bueno, pues será un disc 100% positivo este. Més a partir del pròxim 31 de juliol. Ariana Grande publica Petal. Obrim així el 100% peticions en esta edició de dilluns amb We The Chui.

0: pues celebre algo, el seu cumple, el seu sant, un aniversari. Simplement, els estudiants que tenen unes ganes pobres d'acabar ja d'estudiar, ho comentaven abans. Diu, és que estem molt cansats ja. No, pues que ja ho tingueu ahí, eh? Queden unes setmanetes i ja està.
1: Pide tu canción al 678 60 53 30. Dedícala si quieres.
2: Blue Radio Chella.
3: Tu atracción musical.
2: 90.2 FM y www.bluradiofm.es.
0: Sí, Sedwit, 60-53-30 per demanar-te la teua cançó i compartir-la si t'apetís. I si ara mateix, bueno, pues comentaven que els estudiants tenen ganes d'acabar ja perquè estan agobiats, bueno, pues anem a dedicar-los a este tema que segur ve ben fresquet. Te'l presente com a novetat i el porten King Africa i Verónica Romero, Agua pel calor.

missatge de la reina d'Àfrica que me demana una de les últimes de Daddy Yankee. Però pues es que demà amb la sessió amb Bizarrap. Diu de part de la reina d'Àfrica per a tots.

0: coche, de una ola, de una sombrilla. Damunt escoltem este tema tan fresquet. I ara ens apetís anar-nos a la platja o a la piscina, no? Vinga, ja queda menys.
1: Blu Radio Chella. Tocarás el cielo. 90.2 FM y www.bluradiofm.es.
0: Queda més ja per a aquestes ànsies

0: mundial, almenys és per a Espanya, eh? Sempre tot el món se buiden els carrers i tot el món afronta la tele a animar a la roja. Bueno, pues contarte que el mundial se inaugura dijous dia 11. Serà el primer partit. Però Espanya no juga fins a la pròxima setmana. El primer torn en el que podrem veure a la roja en acció serà el pròxim dilluns, dia 15 de juny. Serà a les 6 de la vesprada. Ens enfrontem el primer partit contra Cabo Verde. I saps qui està calfant motors ja? Los Inhumanos. Acaben de presentar Los Inhumanos una cançó titulada Españoletes i va per a animar a la selecció. A veure com sona això.
1: Somos de...

0: pasar. Ahí están los inhumanos donando tot, ¿eh? Españoletes. Una canción, bueno, pues para donaro tot a favor de la racha. Bueno, el público que sana por ahí, conten los inhumanos, es el público del poble de Rubielos de, Mora, porque se manan allí a grabar amb tots els veïns esta cançó. Incluso va a colaborar la charanga del poble.
1: Atenció, Alberic i comarca. Prepareu-vos perquè arriba el tardeo més potent de l'estiu. Este pròxim dissabte, 20 de juny, a partir de les 4 de la vesprada, l'espectacular terrassa Rioscar Eventos es transforma en una autèntica festa Remember. I directament, des de la senda de la Baecho, arriba una cita que no et pots perdre. Dos referents de la música Remember. DJ The Cat versus Edual Capone. Punxant un back-to-back carregat de temassos, records i pura energia. A quatre plats i en sonit vinil 100%. Reserves, dinar e informació al 652-989-437. Rioscar Eventos Tardeo Alberic. No te ho pots perdre. Va, que sí, és dia!
2: Es fin de semana. Comienza el festival.
0: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar te espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-433-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
3: Un carrer net comença amb gestos molt senzills i xicotets. Usar la paperera, recollir el que embrutem i pensar en els altres. Perquè Xàtiva no es neteja sola. La netegem entre totes i tots cada dia. Per això, et donem les gràcies. Qui manté els carrers nets? Tota Xàtiva. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
4: En Serra Canals continuamos ofreciéndote la mejor calidad y trato en cada una de nuestras alternativas. Y ahora, para estar más cerca de ti, te presentamos El Coret, nuestro nuevo local zen muy acogedor, tranquilo y dotado de una gran terraza, un buen café, unos pasteles para tu celebración y, como no, los churros con posiblemente el mejor chocolate de la comarca. Pastelería, cafetería y churrería Serra en el corazón de la ciudad y ahora también El Coret en Jaume I, número 34. Canals.
5: Blue Radio Chella, para la ribera, costera y la canal.
6: Y para el resto del mundo, en www.bluradiofm.es.

este álbum, el tema que acaba de sonar, Gente Corriente. Me escolta per ahí una veu que la acompañaba. Era la de Juanes, una veu molt familiar per a nosaltres. Manuel Carrasco ha publicat ja Pueblo Salvaje 1. Aplega després de Pueblo Salvaje 2. I des d'este àlbum n'hi han 11 cançons. N'hi han 3 col·laboracions. Bueno, pues ahí estava una. Juanes en Gente Corriente. Una altra és la de Respétame amb Kenny García. I l'altra és Canviar amb La Placi. Bueno, pues dis que ja està disponible i que tenim per ací a mà, eh? Per si vols descobrir un poquet més d'ell, per si vols conèixer algun altre tema, simplement fa falta que ens ho digues i ràpidament el posem. Perquè fins les dues continuem en el nostre temps. 100% peticions. Tu demanes, tu proposes i nosaltres...

Los tesores al samís del Mirador del Passatge. Menjars per emportar. Recordeu que tots els dies cuinen per a nosaltres i ens fan el dinar. Els tenim a Xativa al carrer.

0: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-4633-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Quema la ropa de invierno y prepárate para viajar.
2: Blue Radio Xella. Tu atracción musical. 90.2 FM y www.bluradiofm.es.
3: Pide tu canción al 678 60 53 30. Dedícala si quieres.

0: I l'últim concert amb Sasha Quisada i Sabore per la casita, bueno, pues a molts dels protagonistes d'Aïda, eh? Entre ells Carmen Machi, també estava per ahí Paco León, estava Canco, bueno, pues se ho van passar pipa.
1: Blu Radio FM, el vicio de la música. 90.2 FM y 3W.bluradiofm.es.
2: No puedes luchar en una guerra tú solo. El corazón como armadura se consume y no se...

0: favorito.
1: Blu Radio Cheya. Tu atracción musical. 90.2 FM y www.bluradiofm.es.
0: Un tema este que Miguel Bosé ha contado siempre, que es un dels més importants en la seva carrera, un dels temes que més porta al cor, més que res, perquè el va gravar junt a la seva neboda, Bimba Bosé. Però sí, com un lobo.

formant part d'aquests 50 més importants actius de Blue Radio, ahí estava Pablo López i Esdrújula. És un altre tema que ell ens avança per al seu pròxim disc. Ja tenim la data d'eixida confirmada. Pablo López és un dels artistes més importants de la indústria musical al nostre país. El cantautor porta alguns lustres ja demostrant la seva capacitat a l'hora de contar històries a través de la música i sempre, sempre acompanyant-se del seu piano. Bueno, pues recentment ha presentat temes com El niño del espacio o este, Esdrújula. I és que els dos formaran part del seu pròxim àlbum. Ha dit això, el 18 de septiembre, si todo va bien, ya estará fuera. Además, viene con sorpresón, porque sacaremos single ese día, también con una persona maravillosa. Estoy muy feliz por eso. Y estoy ya con verborrea. Bueno, pues no puedo evitarlo, ¿eh? No voy a contar mucho, pero es que está tan emocionada, tan contenta. Bueno, pues que ya comienza a darnos todos los detalles importantes de este próximo disco. Pues queda per así apuntat, eh? El 18 de

comença a donar ja els detalls importants de la seva fira d'agost. Per exemple, ha presentat ja el cartell de la seva nit electrollatina. Bueno, pues este any contaran amb Cali i el Dandy, amb Bilu Gontero i Juanjo García. Bueno, pues enseguida te donem més detalls.

0: Espai patrocinat per Grupo Tormo Innova i Bar Avenida de Genovés.
1: Peticions fins les 2 amb el patrocini de Grupo Innova Tormo i el Bar Avenida de Genovés. Bueno, pues, últims minuts, que només podem acompanyar-te fins les 2. Però anem a aprofitar estos últims minuts al màxim amb música tan bona com esta que ja sona. Sia i David Guetta, Hey Wake Tonight. Anteriorment era De La Fuente qui es deixava per ací el seu Caravaggio. És el segon tema que ens presenta per a un pròxim disc que vol publicar el 19 de juny. Es titularà Brigada.

Sont èxits com estem. I Just Might, el Risquitol, Lo Arriesgo Todo, que acaba de versionar també en espanyol. Bueno, pues estava llegint jo una crítica sobre este disc i els crítics musicals no els agrada. No perquè el disc siga roïn, sinó perquè diu que és més del mateix de Bruno Mars, que és un disc...

0: Piensa en azul. Blue Radio 90.2.
1: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seva pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps, un gelat a la vesprada, uns peus a la duna, un sopar que acaba a la una, un sí, un ara i una pregunta: serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
2: Este verano, las tardes vuelven a sentirse diferentes.
3: Vuelve el sunset, vuelve la música, vuelve Adna Club.
2: Llega el gran opening, Festival Remember.
3: El próximo 13 de junio, el lago de Adna se transforma en el epicentro del verano.
2: Piscinas, cócteles, palmeras, atardecer frente al agua.
3: Y una noche llena de recuerdos.
2: Con José Coy.
3: Junto a DJ Mago, DJ Roddy, Tete.
2: Y el maestro José Coy hasta el cierre.
3: Desde las 4 de la tarde.
2: Hasta las 2 de la madrugada.
3: No vienes solo a una fiesta.
2: Vienes a empezar el verano.
3: Chiringuito Adna Club, en el lago de Adna. Y lo que nos queda por vivir. Yo quiero respirar
4: la vida que me das. Un carrer net comença amb gestos molt senzills i xicotets. Usar la paperera, recollir el que embrutem i pensar en els altres. Perquè Xàtiva no es neteja sola. La netegem entre totes i tots cada dia. Per això, et donem les gràcies. Qui manté els carrers nets? Tota Xàtiva. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
5: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635 4633 744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
6: Congelados Ángela. Con más de 50 años en el mercado, somos los profesionales del congelado para la restauración en la zona de la Costera, la Bay, la Ribera y la Canal de Navarrés. Con marcas tan importantes como Helados Frigo. Si vas a abrir cualquier negocio hostelero, piensa en nosotros, piensa en Ángela y nuestros profesionales te asesorarán de la mejor manera. Congelados Ángela. Nos encontrarás en la avenida Albufera sin número. Congelados Ángela, en su mesa calidad.
5: Contacta con nosotros a través del 678-647-220. Amics d'Esportxes, el divendres ja és cap de setmana i volen que el disfruteu a tope. Vine a dinar i amb el teu menú et convidem a la primera copa del tardeo. I de 7:30 a 9, tapetes a 1 euro amb la teua consumició. Recorda, estem amb tu divendres i dissabte per a dinars i sopars. Diumenge, només al migdia. Reserves al 617-409-523. Vine a Esportxes, a la plaça del Mercat de Xàtiva, i gaudis de la nostra cuina de mercat.
7: Deja a tu mente llegar donde la imaginación te lleve.
8: Piensa en azul.
7: Blu Radio en el 90.2 y BluRadioFM.es.

0: este fin de cambia de plan.
1: Tardeo en la terraza de Rioscar.
0: Copas, amigos y el mejor ambiente.
1: Y cuando cae el sol,
0: empieza la fiesta.
1: DJs en directo, música y buen rollo.
0: Rioscar Eventos Alberic.
1: Te esperamos.
2: Atención, veïnes i veïns. La Mancomunitat de la Costera Canal informa. Després de l'estiu, implementem un nou sistema de recollida de residus a les nostres comarques. El porta a porta. Per això, estem recorrent tots els pobles amb reunions informatives per explicar-vos com funcionarà este canvi i resoldre tots els dubtes. Un canvi que fem al teu costat i al costat del medi ambient per avançar cap a un futur més sostenible. Informa de la próxima reunión al teu poble a través de les nostres xarxes socials. Mancomunitat.

0: Plaza Major Xàtivam. Visita les nostres botigues: moda, esport, joieria, complements, electrodomèstics, viatges i molt més. I per a la teua compra diària, recordo que t'espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una àmplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen i s'ho passen en gran. En Plaza Major t'espera Ozone Bowling, pistes de bowling i màquines arcade. I gaudis de les estrenes favorites en Cines Action. Centre comercial Plaza Major Xàtiva, el teu punt de trobada, compres i oci en Xàtiva. I fes que el teu dia siga un dia redó.
1: Música, entrevistas, noticias y los mejores consejos. Blue Radio Chella, 90.2. Recuerdos de los 90 y música del 2000. Remember Deluxe, sonido Deluxe. Una selección musical de la mano de Vicente Buitrón.